Hola, som en Carlos i en Damià de Casa Russa. Volem enviar una ferrada molt forta a tota la gent que escolta Ràdio Murta, al nostre amic Manu Blanco, i bueno, esperem que us agradi.

Aquests són els nostres consells. Guants de pell. Si teniu un guants de pell, penseu que les podeu fer nets per el senzill procediment de fregar-los amb farina ben eixuta.

coneguem les nostres dites i refranys. Per fondo que se faci es foc, el fum sempre respira. Significa que les accions dels homes, per ocultes que estiguin, arriben a ser conegudes.

fa calor? Què tal si encetam una cindri? Què tal si me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins? Fa calor. Què tal si nedam amb pilotes? Què tal si deixam que se parra davall els termòmetres a 20?

0: en la calle de Soya.
1: San Isabel de San Cudera.
2: M'han Renat, que són Ferrer.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí fet

0: Molt bon dia a tots els seguidors de Ràdio Murta.
1: Soc en Pau Piqué.
0: A tots els amics de Manu Blanco, bon dia a tothom i celebreu el dia amb mi.

Aquests són els nostres consells. Olla cremada. Si teniu una olla de menjar aferrats perquè s'han cremat, poseu-la en el foc amb una escudella petita de lleixiu i un litre d'aigua. I quan comenci a bollir, apagueu el foc. Deixeu que reposi fins que l'aigua se refredi. Les restes de menjar s'amollaran per si mateixes i no haureu de fregar gens.

Uep, jo som en Tomeu Penya i vull donar una abraçada a una ferrada, lo que més vos agradi, a totes les senyores, senyoretes, nananana, que escolten Ràdio Murta. I demano també. I els homes, nins, nines, majors, menors, que també escoltin Ràdio Murta. La maneta hi va, que xuta. Salut i que l'any que ve el tinguem més gros i més pelut.

coneguem les nostres dites i refranys. L'aigua va allà on n'hi ha més. S'aplica a gent que, sent ja rica, adquireix més riquesa per herència o perquè és fortuït.

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

Aquests són els nostres consells. Olor de vainilla. Col·loqueu trossets de vainilla prop d'una finestra per a que entri el sol i tota la casa estarà ambientada amb aquest agradable olor.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui diu el que no hauria de dir, sent el que no hauria de sentir. Significa que els que prenen molta llibertat de llengua i malparlen dels altres solen ser també objecte de la murmuració.

Ateneu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

coneguem les nostres dites i refranys. Fes el que et dic i no facis el que jo faig. Indica que cal obeir els superiors en el que aconsellen de bo, encara que ells donin mal exemple.

Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.

0: Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
3: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635 39 11 45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635 39 11 45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
4: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
5: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com.
6: Es l'hora. L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.
3: Aquests són els nostres consells. Torrada més gustosa. Al vespre, abans de preparar una torrada, col·loqueu la carn per torrar dins una palangana coberta amb ceba i oli d'oliva i un poc de pebre. El dia de la torrada, la carn estarà molt més gustosa i tendra.

Amics i amigues de Ràdio Murta, sóc en Pedro, cantant de ses bubotes, i vos volem decir ja que passeu un dia superfantàstic. I si és amb música feta a Mallorca, millor que millor. Nosaltres vos recomanam el nostre darrer disc, que se diu Bipolar. Au, idò, que passeu un bon dia. Besades a tots!

0: El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Fes-te soci a palmerbàsquet.com.
1: Arriben les festes de Santa Maria de Sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
2: Uf, quina calor! I avui què feim?
3: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
2: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de l'hora baixa, en diversió per tota la família.
3: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
2: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcudi, això és que a teva.
4: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
5: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Martí Serra, 971-443144.
1: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.
2: La Fira Gastronòmica d'Estellans es prepara per viure una jornada plena de música, gastronomia i diversió. Dia 3 d'octubre, disfruta de concerts, street food, activitats infantils i show cooking. Una cita per disfrutar amb família i amb amics. No vos ho perdeu. Ajuntament d'Estellans.

vida, no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Uei!
1: Què vols, Tomeu?
0: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Vaig, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
0: I què ha fet? L'has tirat?
1: En en Pere, li he venut.
0: Has fet el cap viu!
1: Sí, n'he pres molt. Ja no dono ni les senyes puntades de reciclatge, Pérez. Gremi Sabatet 62, polígamo 2 en Castelló, just de vora el parc de bomberos.
0: On? Polígono.
1: En el polígamo?
0: Ei!
2: Ei, som en Xisco dels Bunyols. Vos vull dir que diumenge, aquest diumenge, serem a la Fira Dolça d'Espotles. Si voleu passar per allà, disfrutareu. Ja sabeu el que diu en Miquel Martí Pol, acompanyats de tots sols, que bons són els bunyols. Vos volem per Espotles el diumenge. Una fanada ben forta.
3: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 del matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
4: Descubre las joyas del Nilo con Manu Blanco de Radio Murta. Salirá desde Palma de Mallorca el 1 de noviembre. 8 días, 7 noches, desde 1.699 euros. Plazas limitadas. Consulta condiciones en tu agencia Halcón Viajes. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
5: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
6: Blanca terra, gust amb arrels.
4: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre a la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.
7: Bon dia, Manu. Som la Carme de Verges de Lluc. M'agradaria poder escoltar dues cançons d'en Raimon. La primera, El vent. I l'altre, jo venc d'un país, i la dedic en el meu fill, Joan i Vicenç. Moltíssimes gràcies i una besada ben forta per tots. Per dilluns, de la setmana que ve, primera hora, si pot ser. Gràcies.

0: día descubres que tienes humedades.
1: Para. Sí, ya sé que la canción es pegadiza, pero lo que de verdad quiero que recuerdes es esto. Las humedades tienen solución. Y si quieres acabar con ellas definitivamente, llama a Murprotec. Palabra de Agustín Bravo.
2: Llama al 900 10 21 53 o entra en murprotec.es. Murprotec.
3: Ja és aquí la Fira d'Alcúdia. Des del dia 2 fins al 4 d'octubre, Alcúdia tornarà a omplir els seus carrers de vida, tradició i festa amb mercat, gastronomia, cultura, música, espectacles, activitats infantils i molt més. 3 dies per passejar, descobrir, gaudir i viure l'ambient de la Fira. Fira d'Alcúdia 2026. La Fira, el cor d'Alcúdia.
4: ¿Te apetece comer como en casa, pero sin cocinar?

0: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
1: Des de 1969, es Cruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te en el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971-560-073. Dimarts tancat.
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
3: Bon dia, Ràdio Murta. Són la Joana de la Colònia de Sant Pere. I m'agradaria sentir la cançó de Angelitos Negros, d'en Machín, que fa estona que no l'he sentit i la trobo molt guapa. Moltíssimes de gràcies si me la posau. I la dedic a totes les persones que vos escoltant tot el dia. Una abraçada. Gràcies.

professora d'Oliva, la Carmen de la Fisca de Menorca, el senyor Navas, Tomás Navarro, que no me sortia, jovines, i a tu, Estofions, i totes, Dadi Morta, un besito per tots, i moltes gràcies, mano, un altre, adiós.

Mitges hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat.

de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tota elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Podrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

0: Arriben les festes de Santa Maria de sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ayuntament de Sant Llorenç des Cardassà.
1: ¿Te apetece comer como en casa, pero sin cocinar?

Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.

0: ¿La vuelta a la rutina te explota la cabeza? En Big Bang dinamitamos los precios. Remate final de septiembre. Colchones desde 89 euros y canapés desde 299. Además, con entrega inmediata. Que la cuesta no te frene. Corre a tus tiendas Big Bang en Mallorca y Menorca.
1: Outlet de sofás y colchones. Big Bang.
2: A nadie le gusta esperar. Ni ducharse con agua fría. Ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
3: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
4: Bon vespre, Manu. Són la Maria de Petra. Secret, però no podràs parlar dues cançons demà. Per demà dues cançons. Demà, un popurri de Manolo Escobar i una cançó amb Pepe Blanco. I el dediquen a Francisco de Menorca, a la Nati de San Olivo, a la Coloma, a la Miquel Terrazal, a en Tomàs Navarro, a la Lluïsa Vinca, a la Margalida de Campanet, a la Maria de Palma, a la Eulàlia de Sant Ferriol i al seu papi, i a tu i a tota la teva família. I de Pedro, a Anabel Ciano, a sa mare, a sa seva filla, a el meu fill, a en Francisco Munay i a sa seva dona, a en Martí Caramella i a sa seva dona, a la Marga del Brollador, i a en Calves, a en Paloni i a en Bernat del Brollador, i en Quique, al seu cuin, al seu cuin, al seu camarer, i a en Francisco Tanjuna, i a en el seu home, i a en Maria Antònia de Carnisseria, a en Mateu i a en Maria, a en Simó i a en Maria, a en Madalena de Sant Guineu i a la seva germana, a en Miquel Cotó i a la seva dona, i a en Maria Comandino, i a en Florentino de Petra, i a la seva filla, i a la seva filla, i a la seva net, i a tots els meus fills i nets, i especialment demà pel meu net que fa 10 anys, i en el meu home, i a tots els meus fills i tota la meva família. Per demà s'hi pot ser. Se pot ser de primera hora, no em poses de ser darrere. Però per demà, perquè per avui n'hi ha dit i no, no heu pogut entrar. Per demà sí pot ser. Tant pot ser de primera hora com de darrere. Això no me n'he d'anar enlloc. Demà t'escoltaré. I una altra. Adéu.

altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.

0: Uf, quin equilo. I avui què fem?
1: Pues fàcil, m'on anem cap a Hidroparc.
0: Sí, sí, està obert cada dia. De les 10 a les 6 de sora baixa. En diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcudi. Això és que a teva.
2: OK Travel Marruecos. La aventura continúa. Estamos emocionados de ofrecer una segunda salida a Marruecos con la...

0: líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Hola, Manu, buenos días. ¿Cómo está, guapo? Mira, soy Mercedes Vázquez de Molina. Ahora se me había venido el pensamiento una canción de esa anoche soñé contigo, cosita linda esa. Si la tienes por ahí y quieres, pues me la pone. Me he acordado de ella hace mucho tiempo que no la escucho. Y si no, pongo otra cualquiera de Manolo Cobá, de Narife, de Gracia Monte, Sevillana, lo que tú quieras. Lo dejo a tu disposición, guapo. Bueno, pues se la dedico a todos los las personas de aquí de Molina y mi amiga de Sevilla, Isabel, que la han operado del tiroides. Isabel, me alegro que vaya todo bien. Un beso de mi parte y a ver si pronto puedo ir a Sevilla, que me esté contigo un poquito. Venga, un beso para todos. Gracias, Manu, buenos días.

te perdis les rebaixes de Yespa Bou a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bou, especialistes en talles grosses. Yespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.

0: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectar amb el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Amvisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia de la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.
2: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta, la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem preveure.

0: Gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.
1: Ei, som en Xisco dels Bunyols. Vos vull dir que diumenge, aquest diumenge, serem a la Fira Dolça d'Espotles. Si voleu passar per allà, disfrutareu. Ja sabeu el que diu en Miquel Martí Pol, acompanyats a tots sols, que bons són els Bunyols. Vos veurem per Espotles diumenge. Una fanada ben forta.
0: Sintonitzeu Ràdio Murta.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: Transmiflucer es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmiflucer, 971 26 60 36. Nos encontrarás en Camino Candurán sin número, Sescadenes.
3: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.
4: ¡Es l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.
5: La Fira Gastronòmica d'Estellans es prepara per viure una jornada plena de música, gastronomia i diversió. Dia 3 d'octubre, disfruta de concerts, street food, activitats infantils i show cooking. Una cita per disfrutar amb família i amb amics. No vos ho perdeu. Ajuntament d'Estellans.

0: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? El gasoil Sambi t'ho duim ràpid. Preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656 81 22 99 656 81 22 99. Geoval 8.
4: Sintonizau Radio Murta.

0: Julieta Venegas.
1: Aquests són els nostres consells. Preves a llauna. Mantendran el seu bon estat si les guardeu dins un pot de vidre i les cobriu amb un pot d'oli d'oliva. Conserveu-los dins la gelera.

0: Ven todos los sábados a disfrutar de las noches de baile de Can Matías y Miquel. Buffet libre, con postre y bebidas incluidas. Fin de fiesta bailando con la mejor música de Roberto Coll. Info y reservas al 971-427-320. 971-427-320. Todos los sábados, a partir de las 20:30 horas, noches de baile en Can Matías y Miquel, Rotonda Sollatza.
1: No rompas más, mi pobre corazón.
2: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. Quatre campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
3: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
4: Reserva ja al 871 87 34 44, que segur que està ple.
3: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
4: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
5: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gama alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
2: ¿La vuelta a la rutina te explota la cabeza? En Big Bang dinamitamos los precios. Remate final de septiembre. Colchones desde 89 euros y canapés desde 299. Además, con entrega inmediata. Que la cuesta no te frene. Corre a tus tiendas Big Bang en Mallorca y Menorca.
3: Aulete sofás y colchones. Big Bang.
4: Allà a Otze, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.
5: Torna que vis que vinga. De l'Antònia de Manacor. Són de Pilar, d'aquí de Palma.
6: Ràdio Murta. Una ràdio d'aquí feta

Som en Xisco dels Bunyols. Vos vull dir que diumenge, aquest diumenge, serem a la Fira Dolça d'Espotles. Si voleu passar per allà, disfrutareu. Ja sabeu el que diu en Miquel Martí Pol, acompanyats o tots sols, que bons són els Bunyols. Vos veurem per Espotles diumenge. Una fanada ben forta.

Aquests són els nostres consells. Cebes fresques. Perquè les cebes durin més temps i no s'arruïnin ni germinin, les heu d'enrevoltinar de manera individual amb paper d'alumini i mantenir-les així fins en el moment d'utilitzar-les.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Se puede vender una finca fuera de ordenación? Sí, claro que se puede. Pero no se vende ocultando información. Se vende estudiándola, analizando qué se vende y explicando qué se compra. En Fincas Fiol realizamos un estudio detallado de cada propiedad. Elaboramos informes y verificamos su situación urbanística y documental. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
2: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.
3: Des de 1969, es cruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te en el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a sa carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971 560 073. Dimarts tancat.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els oients de Ràdio Murta.

coneguem les nostres dites i refranys. El pare no és nat i el fill ja salta pel terrat. Se diu al·ludint a les persones que imaginen coses grans com a fetes quan encara manca molt perquè pugui haver-hi probabilitat de fer-les.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí. Som la teva veu. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A O per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. O per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
3: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectar amb el teu negoci a Mallorca.

a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.

0: que paguis llum.
1: La Maria de Colomet.
2: Som en Martí, Vico Inco.
3: Me llamo Ángeles y os llamo de la Vileta.
4: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Tengo un frecuente problema.

Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: Tens una PIME? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
1: Uf, con los gastos de la vuelta al cole, cambiar de colchón va a ser imposible.
2: Eso es porque no conoces el remate final de Mega Descans. Primeras marcas, precios de fábrica y entrega inmediata para que septiembre cueste menos. Que la rutina no te quite el sueño. Mega Descans, tu tienda de colchones, calle Aragón 27, Palma.
3: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

0: per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Podron Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.
2: Este viernes 25 de septiembre, ven vestido de blanco y vive una noche blanca en Bonagent, calle del Ferro 12, Santa Catalina. Cena, música en vivo con Sebastián y muy buena compañía. Pamboli, bebidas y postre incluidos, todo por solo 14 euros. Las fas limitadas. Reserva ya al 971 45 25 15 y nos vemos en Bonagent.
3: La Fira Gastronòmica d'Estellans es prepara per viure una jornada plena de música, gastronomia i diversió. Dia 3 d'octubre, disfruta de concerts, street food, activitats infantils i show cooking. Una cita per disfrutar amb família i amb amics. No vos ho perdeu. Ajuntament d'Estellans.
1: Aquests són els nostres consells. Bolsos ben cuidats. Els vostres bolsos tindran la seva forma original si periòdicament les fregueu amb un pedaç humit en llet hidratant. A més de net, la pell quedarà flexible i sense cap tipus de rua.

tots, com va això? Som en Cris Junico, des de Ciutadella de Menorca. Una abraçada molt gran, molt grossa, per en Manu Blanco i els seus oients, des de Ràdio Murta. Vinga, us veiem.

coneguem les nostres dites i refranys. Dolç a la boca, amarg en el cor. Vol dir que les coses molt dolces són indigestes.

0: Què vol, Tomeu?
1: Què m'han dit que has canviat el tractor?
0: Vaig, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
1: I què has fet? L'has tirat?
0: En Pere li he venut.
1: Has fet el cap viu?
0: Sí, n'he pres molt. Ja no duu ni les senyes puntades de reciclatge, Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2, en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
1: On? Polígano.
0: En el Polígamo?
1: Ei,

A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.

temes que m'agrada com no t'ho pots imaginar. Olivia Newton-John, el Physical, Physical. Physical. I és que fa anys de sa mort de

Que va amb Ràdio Murta, que no te pots imaginar. Ben internacional. Andy Williams, Olivia Newton-John, Roxy Music, Brian Ferry. Fins i tot Rosalía, que fa 34 anys, oi? També fa anys de sa mort d'en Robert Palmer. Que m'agradava aquest tio. Oh, oh. Chulo, chulo, elegant i rocker. Robert Palmer. Així començam el programa de...

Això és Ràdio Murta. I si t'agrada, jo no esteu de més. També tenim cançons internacionals i èxits, com Olivia Newton-John, com te dic, com Andy Williams, com Roxy Music, i com aquest senyor, el Chelsea, Robert Palmer, Simplemente Irresistible. Simply Irresistible. Mola molt, eh? Han passat 10 anys i... brutal. N'han passat 40 d'aquesta cançó. I mira. Mira. Sí, sí, més o manco com es Physical, de Olivia Newton-John, eh? Ah, vida, venga! Començant la setmana amb força! Amiguita, amiguete, anímate, anímate, sonríe un poquito y disfruta la mejor música de tu música. El 88.4, 104.2, 90.8, esto es Radio Murta.

I de si molta música internacional tindrem avui, però tindrem a la Rosalía. Tindrem Robert Palmer, yeah. Olivia Newton-John, en Zucchero, Italia, que fa anys, un altre rocker d'aquests bons. Andy Williams, el recordarem. I en Brian Ferry, de Roxy Music, Simply Irresistible.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Així és, de Martí Serra, que boscon, que na Rosalía fa 34 anys. Sí, sí, sí, també l'escoltarem. La preciosa Catherine Zeta-Jones, na Catalina de s'estaca, en fa 57, a sènior, però no veigis quina sèniora. En Will Smith, en fa un mes, en fa 58. També escoltarem alguna cançó. Aquest italià que m'encanta, en Zucchero, aquest italià... En fa 71 anys que fa Zucchero.
2: Let me see you dance, babe.
1: Déjame verte bailando, nena. A verlo. ¿Eh? Baila morena.
2: Yeah.
1: Yeah. Zucchero, 71.
2: Let me see you dance, babe.
1: En José Sacristán en fa 89. En Almodóvar en fa 77.
2: Come on.
1: 90 anys farien Curro Jiménez, Sancho Gracia.

0: Ja és aquí la Fira d'Alcúdia. Des del dia 2 fins al 4 d'octubre, Alcúdia tornarà a omplir els seus carrers de vida, tradició i festa amb mercat, gastronomia, cultura, música, espectacles, activitats infantils i molt més. 3 dies per passejar, descobrir, gaudir i viure l'ambient de la Fira. Fira d'Alcúdia 2026. La Fira, el cor d'Alcúdia.
1: ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656-81-2299 656-81-2299. Geoval 8.
2: Descubre las joyas del Nilo con Manu Blanco de Radio Murta. Salirá desde Palma de Mallorca el 1 de noviembre. 8 días, 7 noches, desde 1.699 euros. Plazas limitadas. Consulta condiciones en tu agencia Halcón Viajes. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
3: Així és, me fa molta il·lusió. I si vens en jo encara més, que me'n vaig a Egipte, en el Cairo, en el Nilo i tot això. Fantàstic. Vinen ja, vinen amb els amics de Halcón Viajes, encara ets a temps. Anem amb una altra telefonada. Bones tardes, hola.
4: Bones tardes.
3: Amb qui xerram?
4: Lluïsa Dinca.
3: Què hem d'escoltar, Lluïsa?
4: Micromania.
3: Ah, molt bé, gràcies. I a qui ho dediquem?
4: Em dediquen el meu fill, els meus nets, els teus fills de tu i de Ràdio Murta.
3: Molt bé, Ida, gràcies. Bones tardes.
4: Gràcies, Manu. Bones tardes.
3: Gràcies. Lo que t'estic dient, que encara ets a temps per venir en jo, venir en nosaltres a Egipte.
2: Descubre las joyas del Nilo con Manu Blanco de Radio Murta. Salirá desde Palma de Mallorca el 1 de noviembre. 8 días, 7 noches, desde 1.699 euros. Plazas limitadas. Consulta condiciones en tu agencia Halcón Viajes. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.

0: El DJ OK, DJ Manu.
1: Ei, tens pla per dijous?
2: Una nit d'estiu.
1: Xarop, fes sa música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts cada dijous vespre, bon ambient i sa millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu sa música. Així és, i a part que ja tenen un planning per aquests pròxims dijous fantàstics en Xarop, a Manacor. Sí, amb música en viu i moltes coses més. Mira, te contaré qualcuna. Men, per exemple, que te facis una idea. Aquest dijous hi va Julia i Duro. És dijous dia 8 d'octubre, atenció, tribut a Sabina. Dia 15 d'octubre, Crossband. Dia 22, els meus amics, els germans Patú, tots argentins, Dos Aires. És dia 29 d'octubre, de Potada. És que és una passada, però és que no t'ho perdis, perquè avui han començat els menús i plats del dia en el Xarop de Manacor. Anem amb una altra criada.
3: Bones tardes. S'ha penjat, així que...
1: Ara la primera persona que cridi entra en directe.
3: Ràdio Murta, bones tardes.
4: Bones tardes.
3: Amb qui xerram?
4: Amb la Maria de Pes, perquè era el moment que tu m'has demanat, m'han tallat.
3: I què hem d'escoltar?
4: Nino Bravo. Que quiero, que quiero.
3: A qui ho dediquem?
4: En el meu home, en el meu fill, en un coloma de Sant Oliva, i en Nati, i en Tomàs Navarro, i en Miquel de Rafal.
3: Molt bé, i d'ara mateix ho posant, d'acord?
4: Molt bé, moltes gràcies.
3: Gràcies, bones tardes.
4: Condena.
3: Monenam, diu que condena.
1: Monenam és ràpida. En el corazón de Sarrápita, donde el mar acaricia la costa y la tradición se respira en cada rincón, hay un lugar que lleva el sabor de Mallorca en cada bocado. Pon Sarrápita, panadería, pastelería y heladería artesanal. Un homenaje diario al producto local. Ven a conocernos en Avenida de Miramar 52, Sarrápita. Disfruta de comer una deliciosa paella con preciosas vistas al mar o lo que más te apetezca. Pedidos a domicilio al teléfono 971-640126. Síguenos en Instagram y Facebook. Pon Sarrápita.

0: Este viernes 25 de septiembre, ven vestido de blanco y vive una noche blanca en Bonagen, calle del Ferro 12, Santa Catalina. Cena, música en vivo con Sebastián y muy buena compañía. Pamboli, bebidas y postre incluidos, todo por solo 14 euros. Las fas limitadas. Reserva ya al 971 45 25 15 y nos vemos en Bonagen.
1: No te perdis les rebaixes de Yespabau a Muro. Camises, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespabau, especialistes en talles grosses. Yespabau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
2: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
3: Ei, som en Xisco dels Bunyols. Vos vull dir que diumenge, aquest diumenge, serem a la Fira Dolça d'Espotles. Si voleu passar per allà, disfrutareu. Ja sabeu el que diu en Miquel Martí Pol, acompanyats o tots sols, que bons són els Bunyols. Vos veurem per Espotles diumenge. Una fanada ben forta.
4: I doncs ja ho sabeu, mos ho diu en Xisco Busquets. A la Fira Dolça d'Espotles no faltaran els Bunyols, com cada any. Anem amb una altra telefonada. Bones tardes.
5: Hola, bones tardes.
6: Amb qui xerram?
5: Nina, és Blanes Colones.
6: Què hem d'escoltar,
5: Nina? Una cançó de Pipi Nel·là, però no sé què seria, però tu ho saps. Te diré dues paraules.
6: Sí.
5: Una que diu, vete, olvídame. No,
6: olvídame i pega la vuelta.
5: Sí, què se diu?
6: Olvídame i pega la vuelta.
5: Ah, sí, aquesta.
6: I a qui la dedicam?
5: La dedicam. En el Nati de Sant Oliva, que per dir que va molt bé tenir Medeta, en el Miquel d'Esportitxal, com sempre, en el Maria de Tolleric, que no la coneixes tu, i a tu t'agrada.
6: Sí, sí, sí, Pimpinela ja m'agrada, sí, sí, sí.
5: És molt antiga.
6: Ah, però ja, m'agrada, m'agrada, 40 anys que té aquesta cançó.
5: Sí, ja té més.
6: Bueno, i de res ara mateix la posam, eh?
5: Quin bon cap.
6: Molt bé, gràcies. Bones tardes.
5: Adéu.
6: Sí, sí, sí.
4: I jo que... Això sí, jo era nina, escoltava Pimpinela, i fins que no van passar un grapat d'any no sabia que eren germans. Jo deia, bona aquesta parella, aquest matrimoni. Com se duen, com se duen. I els meus amics de Los Inhumanos, els meus bons amics valencians, cantaven aquella de No hay problema, ponte a reír. I deia, mi novia me ha dejado tirado... Por el barbudo de Pimpinela no hay problema. Ponte a reír. Anem a la Fira Dolça amb en Xisco Busquets.
3: Ei, som en Xisco dels Bunyols. Vos vull dir que diumenge, aquest diumenge, serem a la Fira Dolça d'Espotles. Si voleu passar per allà, disfrutareu. Ja sabeu el que diu en Miquel Martí Pol, acompanyats o tots sols, que bons són els Bunyols. Vos veurem per Espotles diumenge. Una fanada ben forta.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Així és, Esbrollador a Esporles. Quin programa que tenim a continuació quan acabem es directe a les 7. Un programa fantàstic. Avui tindrem, ja me direu, des de Rosalia, Avril Lavigne, que l'hem escoltat abans, també Meatloaf, perquè són efemèrides, aniversaris, cumpleaños, aquestes coses que nosaltres sempre mos agrada destacar. No és així? Fa anys de sa mort d'en Andy Williams. Alerta, en Andy Williams ja tindria 104 anys, una cosa així, no te pensis tu que... Però després escoltarem qualcuna de les seves cançons més destacades i més guapes d'aquest gran artista. Clar que sí, xerrem en aquest cas d'en Andy Williams.

0: Este sábado noche, ven a cenar y a bailar a Can Matías y Miquel. Buffet libre, con bebida incluida y la mejor música de baile de salón, baile en línea y para todos los gustos con Roberto Coll. Precios especiales para grupos de 8 o más personas. Información y reservas al 971-4273-20. 4273-20. Can Matías i Miquel, Rotonda Sollatza.
1: Ja ho saps, cada dissabte,
2: música en viu amb en Roberto Coll. Anem amb una altra cridada. Bones tardes, hola.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerrem?
3: Amb en Miquel de Rosal.
2: Què ens escolta, Miquel?
3: Pues mira, Burning Heart, de Survivor.
2: Bona cançó. A qui li dic?
3: Boníssima. Pues mira, com sempre, a tots vosaltres, a tothom que m'escolta, de Maria de Petra, de Nata i de Sant Oliva, que ve cap de Santiago, i anem a la línia de les vostres columnes, i que gràcies per tot, Manu, i bones tardes per tothom.
2: Gràcies, bones tardes.
3: Gràcies.
1: Anem a escoltar una de les cançons de la banda sonora de Rocky. M'encanta, Burning Heart, The Survivor.
0: OK Travel Marruecos, la aventura continúa. Estamos emocionados de ofrecer una segunda salida.

74. Wow, que bona! The Rocky 4, Survivor, que va participar en la música de la saga de les pel·lícules d'en Sylvester Stallone Rocky. Aquesta és la quarta que se pareava amb en Dolph Lundgren, el rus Ivan Drago. Boníssima!

0: vuelven a tener sabor a fiesta. A partir del domingo 13 de septiembre, el Club Skoda en Rabastas Torres os espera con música, buen ambiente y pan boli para todos. Así que ya sabes, de 6 de la tarde a 9 de la noche, baile y cena. Ven a mover el esqueleto al Club Skoda en Rabastas Torres. ¡Te esperamos!
1: I d'Escoll d'en Rabassas Torres, del Club de Gent Gran, a Ràdio Murta. Bones tardes.
2: Bones tardes.
1: Amb qui xerram?
2: Són en Neus de Pobla.
1: Qui hem d'escoltar, Neus?
2: He dit, al final de verano de la Mona Cursa.
1: A qui ho dediquem?
2: Bueno, en primer lugar, a tu te vull donar les gràcies per la setmana passada. Les cançons tan precioses que me van posar un clar de cançons d'en Francisco, que se me va dir que me van anar un perill ni que me van enviar un WhatsApp. Dona li les gràcies de mano per haver posat aquesta cançó tan preciosa d'en Francisco.
1: Moltes gràcies. Gràcies.
2: No, elles no telefonen per a moltes escoltes.
1: Clar que sí.
2: I van dir un parell que te donava gràcies, bueno, encantades.
1: I de moltes gràcies.
2: Bé, ara en Maria de Palma, en Nàquia de Sant Oliva, la senyora Francisca de Menorca, el senyor Tomàs Navarro, i també Francisca, que eren jo, i la Marga del Cullí, que són els que més vàrem disfrutar de les cançons que me'ls vàrem posar. Moltes gràcies i fins una altra.
1: Gràcies, adeu. Bones tardes. Adéu, adéu, adéu, adéu.
3: I de en Balcón, ja sabeu que me'n vaig a la primera setmana de novembre a Egipte i que, si vols venir, encara ets a temps. I queden també poques places, si vols venir jo, i el Conviajes, a Cap d'Any, farem la nit vea a La Mancha, por la ruta del Quijote.
0: ¿Te imaginas despedir el año en el corazón de La Mancha? Del 29 de diciembre al 2 de enero, vive una experiencia única con Manu Blanco de Radio Murta. Descubre Ciudad Real, Almagro, Campo de Criptana, El Toboso y las impresionantes lagunas de Ruidera. Incluye vuelos, hotel de 4 estrellas, excursiones, pensión completa y una espectacular gala de fin de año con cotillón y música. Solo 890 euros por persona. Plazas limitadas. Infórmate y reserva ya en Halcón Viajes.
4: Hola, soy Ramón Arcusa del Dúo Dinámico y quiero mandar un saludo muy cordial a todos los amigos de Radio Murta y felicitar a la radio y también especialmente a Manu por traer la mejor música a Mallorca. Salud para todos.

0: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca Terra, gust amb arrels.

0: Hola, soy Ramón Arcusa del Dúo Dinámico y quiero mandar un saludo muy cordial a todos los amigos de Radio Murta y felicitar a la radio y también especialmente a Manu por traer la mejor música a Mallorca. Salud para todos.
1: Ara escoltant la versió que se va fer de Resistiré, aquesta versió fantàstica amb grans artistes que canten Resistiré 2020. I a continuació, una selecció musical boníssima, en Rosalía, en Roxy Music, en Bandy Williams, Olivia Newton-John, qui més? Meatloaf, Avril Lavigne, i molt més, Zucchero, entre d'altres, una passada, entre gent que fa aniversari, efemèrides, cumpleaños i més. Fins aquí el programa d'avui, una ferrada forta del teu amic Manu Blanco. I si t'agrada, digueu-ho als teus amics.

0: soy Ramón Arcusa del dúo Dinámico y quiero mandar un saludo muy cordial a todos los amigos de Radio Murta y felicitar a la radio y también especialmente a Manu por traer la mejor música a Mallorca. Salud para todos.
1: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.

0: Des de 1969, Escruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te en el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971-560-073. Dimarts tancat.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedido gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

Arriben les festes de Santa Maria de sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Fes-te soci a palmerbàsquet.com.

0: amo.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Tovides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juan i Tovides, sembrant futur des de 1910.

0: Uf, quina calor. I avui què fem?
1: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
0: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de l'hora baixa, en diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per residents i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia, això és que a teva.

0: de tanto usarlo o de no usarlo.
1: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65 0304. Tomeu Barceló S.A.
2: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat.
3: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Teixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
4: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439-785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? Oh, per grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Oh, per grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Oh, per grams. Amb pàrquing gratuït. Oh, per grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Hola, soc Maria Alma Bonat. Voldria felicitar els 25 anys de Ràdio Murta. Una abraçada per tots i per molts anys.

Aquests són els nostres consells. Taques negres a sa plata. Si teniu qualque objecte de plata que s'ha picat, eliminareu aquestes taques negres freguent-les amb un pal de bicarbonat amb un pinzell de fer nets ses dents. Insistiu i sa taca desapareixerà sense problemes.

coneguem les nostres dites i refranys. Val més ser cap d'arengada que coa de pagell. Val més encomandar que ser comandat.

0: Som l'Andreu de Sant Anau.
1: Soc Anna de Palma. Soc Nani de Sant Cotoner.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.